I ja per acabar, Loli, som de vegades reticents, ens costa un poc donar la passa per manca d'informació, és a dir, d'aquí la importància, entenc, de la taula informativa d'avui, no?

Bon dia, amics. Si ens posàssim a cercar, segurament trobaríem diferents autors menorquins que han escrit un himne a Menorca. N'hi ha varis, però cap d'estants ha estat reconegut oficialment.

Ja fa temps d'això. S'ha representat en moltíssimes ocasions, no només a Menorca, també a Barcelona o Palma, en gran èxit, i s'ha representat sobretot a Sorfeu Maonès, i en moltes ocasions vaig a direcció del mateix autor. Deixar de marcar va ser, com sabeu, una persona clau dins Sorfeu, no? Deixar de marcar va viure uns anys a Alger, i allà va conèixer a primera mà la música àrab. Tabas per això que en el segon acte d'Estresor Branca tot transcorre dins un ambient morisc, és un ambient que ell coneixia molt. Ell deia que era una llegenda que a ell li corria pel cap

0: Justicia, que investiga a Jonathan Andic por la muerte de su padre, la jueza, el fundador de Mango, ordena ahora investigar si pudo haber terceras personas involucradas en el supuesto homicidio. En concreto, la jueza pide investigar el papel e influencia de la psicóloga que atendía a padre e hijo en esas fechas. Además, en España, otra vez, las políticas públicas no están logrando reducir la pobreza, que afecta ya a 12,6 millones de personas en nuestro país. Es una de cada cuatro desde hace casi una década. Marina Fernández, buenas tardes.
1: Buenas tardes. En todo ese tiempo, el sistema de bienestar español ha sido incapaz de bajar del 25% la tasa de pobreza y exclusión social en nuestro país. Lo advierte el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza con este mensaje clave. El sistema está agotado. Carlos Usías es su presidente.
2: Si no se crean nuevas medidas y, desde luego, si no se deja de eliminar medidas positivas, sobre todo en el ámbito de vivienda, no conseguiremos mejorar los niveles de pobreza.
1: La vivienda es uno de los principales motores de pobreza en España. Casi la mitad de las personas que pagan un alquiler a precio de mercado están en riesgo de exclusión.
0: Y ha aumentado el consumo de tabaco falsificado en la Unión Europea. Más de uno de cada 10 cigarrillos tienen origen ilícito. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
3: El consumo de tabaco proveniente del mercado negro ha aumentado un 7% en el último año en toda la Unión Europea, lo que supone una pérdida de más de 16.000 millones en ingresos fiscales, según un informe que ha presentado este miércoles la tabacalera Philip Morris. Más de uno de cada 10 cigarrillos tienen origen ilícito en el bloque comunitario y es especialmente alto en Bélgica, en Países Bajos o en Francia, donde los cigarrillos de origen ilícito rozan el 19% del total. En el caso de España, la venta de cigarrillos provenientes del mercado negro ha aumentado un 10% en el último año y deja una pérdida estimada de 284 millones en ingresos fiscales.
0: Deportes, Óscar Ejido, muy buenas.
4: Hola, Jaime, muy buenas. Desde hace algo más de cuarto de hora estoy hablando del seleccionador Luis de la Fuente, antes de viajar mañana jueves a Coruña para jugar su último amistoso en España, que es en Riazor contra Irak, y además el equipo ha entrado esta mañana en Las Rozas. Antón Meana, ¿cómo va esa rueda de prensa? ¿Qué está diciendo Luis de la Fuente? Cuéntanos, muy buenas.
5: Está a punto de terminar. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. El entrenamiento de esta mañana sin Lamine Yamal y sin Nico. No van a jugar ninguno el partido de mañana contra Irak en Coruña. Tampoco va a estar por molestias Víctor Muñoz, pero dice que veremos jugadores de los que han venido a completar parte de los entrenamientos. No descarta que alguno de ellos pueda jugar de inicio. Mañana veremos en la portería o bien a Unai Simón o a Joan García, porque no va a llegar a tiempo para el partido ni David Raya ni ninguno de sus compañeros del Arsenal. Hablando de la portería, a pregunta de Javier Herráez, responde así Luis de la Fuente.
6: Vamos a ver, queremos ver que a partido lo que más necesita el equipo, lo que más nos conviene. Esta noche llegan los tres de la Champions, llega David, no va a estar ninguno convocado mañana, luego tendrá que jugar uno de los tres porteros que tenemos aquí en la lista, que han iniciado la concentración con nosotros, y veremos, insisto, qué es lo que más nos interesa. Todo pensando en llegar en las mejores condiciones al día 15.
4: El Mundial empieza en 8 días, en el Estadio Azteca con el México-Sudáfrica, y antes tenemos elecciones al Real Madrid. El próximo domingo se espera que los dos candidatos anuncien posibles fichajes en las próximas 24 horas. Y en baloncesto, hoy tenemos dos partidos de cuartos de final de la Liga ACB: Valencia Basket Sune Bilbao y Baskonia Juventud. De ayer ganó el Barça en Murcia y perdió el Real Madrid en casa contra el Tenerife.
0: De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Casal.
7: Cadena SER. Servicios informativos.
8: Una i sis, bueno, ja pràcticament 7 minuts. Escoltes, avui per avui a Menorca d'aquest dimecres 3 de juny, a la primera del nostre programa, hem estat xerrant amb en Javi Zamora, fent un poc balanç del que ha estat aquesta temporada.
9: Pues creo que lo hablábamos estos días, el balance es positivo y estamos muy contentos. Creo que hemos hecho una temporada bastante completa. Hemos estado pràcticament tot l'any en posicions de play-off.
8: Javier Zamora, l'entrenador de l'Estadi Menorca, xerrant del com ha anat aquest any amb una entrevista de la que ja vos dic que hi haurà una continuïtat properament a la nostra programació. El que hem fet també ha estat xerrat del Dia Mundial del Ronyó i hem reiat amb l'Olia Metller, que és la presidenta del CER Menorca. Tenen una taula informativa que al llarg del dematí ja ha estat atenguent a molta gent a l'hospital i hem estat xerrant del que és important a tenir present en aquest dia.
10: Mira, el que crec molt important és que mosseguem donant d'òrgans. En els nostres serveis sanitaris, doncs hi ha un punt on hi ha les darreres voluntats, les voluntats anticipades que diu, no? I pots anar al teu centre de salut i allà poder manifestar què és que vols, no? Si vols donar.
8: I ara el que fem tot de seguida és anar cap al museu.
11: Descobrint el museu. Un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
8: I anem a saludar Munts Anglada. Munts, bon dia.
12: Hola, bon dia a tothom. Aquesta setmana els museus de tot el món ens unim en una conversa global. Arriba la Museum Week 2026 i des del Museu de Menorca no ens ho podíem perdre. Davall del lema d'enguany, que els museus hi ha i futurs, volem reflexionar sobre com la tecnologia pot ser una eina també aliada, però sobretot també volen reivindicar que la innovació només té sentit si serveix per humanitzar, per connectar i per unir un món dividit, que també va ser el lema d'aquest passat Dia Internacional dels Museus, que és el dia 18 de maig. A les nostres xarxes socials i a les sales del museu volen fer xerrar en els objectes del passat mitjançant dinàmiques digitals i ens demanam com serà la Menorca de demà, perquè el patrimoni talaiòtic i la nostra història són el millor pont per crear un diàleg de pau i de comunitat. Tots feim falta per imaginar el futur i per això vos convidam a seguir-nos amb les etiquetes oficials i visitar-nos i compartir aquesta mirada, no?, que tenim a tots d'aquesta Menorca del futur. Vos esperam en el Museu de Menorca.
11: En We Build Menorca no solo vendemos casas, te ayudamos a encontrar tu hogar ideal. Asesoramiento personalizado, propiedades únicas, reformas, mediaciones y mantenimiento. Confía en profesionales que entienden tus necesidades. We Build Menorca, tu inmobiliaria de confianza en la isla. Descúbrenos en redes o en webuildmenorca.com. We Build Menorca. Vendemos y construimos hogares.
13: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
14: Descubre Godai, el restaurante japo-menorquín del chef con estrella Michelin, Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
8: És un tema compartit aquest, el que cada setmana fem amb l'Institut Menorquí d'Estudis i que ens du entorn a diferents qüestions. Volem ratllar, per exemple, del Congrés Internacional Artemis a Menorca. Menorca es converteix del 8 al 10 de juny en l'epicentre de la conservació marina mediterrània amb el Congrés Final del Projecte Europeu Artemis. Què significa per a l'OPSAM i per a l'illa poder acollir una trobada d'aquest nivell amb experts de 8 països diferents? Doncs anem a demanar-li a la nostra convidada. És Nairene Estauna. Irene, bon dia.
15: Hola, bon dia. Bon dia.
8: Bueno, què és per l'OPSAM aquest esdeveniment tan destacat?
15: Per nosaltres és un esdeveniment molt important que fa bastant de mesos que estem treballant, perquè és veritat que Menorca es convertirà durant 3 dies en l'epicentre de les discussions sobre centrades en la restauració de la naturalesa i més concretament sobre la importància de la restauració del medi marí, que moltes vegades és un dels aspectes de la conservació de la natura més desconeguts i els darrers anys està prenent moltíssima importància perquè comencem a ser molt conscients de la importància que té conservar en bon estat el medi marí i tindrem aquí a Menorca un més de 70 experts en matèria de restauració de praderies marines de posidònia oceànica, que és la planta que és més coneguda aquí a Menorca, però també d'altres.
8: Hem de recordar que dins del marc d'aquest projecte, Menorca ha estat una de les quatre zones pilot, ha participat en el tema del projecte de restauració de la praderia de Cala Blanca, que recordem va ser afectada l'any 2010 per un abocament de bentonita. Quin balanç feu d'aquesta intervenció?
15: Nosaltres fem un balanç molt positiu, ha estat una prova pilot. Per nosaltres era la primera vegada que l'Institut Menorquí d'Estudis se centrava en fer una actuació d'aquestes característiques i el balanç és molt positiu perquè hem après moltíssim de la resta de socis del projecte que també han fet restauracions als seus països, hem après sobre com es fa, com reacciona, com comença a reaccionar la planta després de la restauració, i ara també estem aprenent sobre què passarà després, és a dir, com haurem de fer el monitoreig de l'evolució d'aquesta praderia per veure en els propers anys i en les properes dècades com funciona una praderia de Posidònia en restauració. No? Per tant, el que li suposa a l'IME és un aprenentatge gegant en una matèria en la que feia anys que l'IME estudiava la Posidònia i l'estat de les praderies de Posidònia de Menorca, i ara l'IME també té coneixement sobre un aspecte nou, que és podem revertir quan una praderia es troba en un estat degradat. Doncs ara comencem a tenir pistes de com es fa i què succeeix.
8: Hi ha tanta gent que vindrà i participarà. No vos tanqueu a porta tancada, al contrari. El dilluns dia 8 de juny, coincidint amb el Dia Mundial dels Oceans, per cert, heu preparat una jornada oberta al públic, ho feu a Can Saura, Ciutadella. Per què és imprescindible obrir un congrés científic i tècnic com aquest a tota la societat menorquina?
15: Perquè és que és importantíssim explicar el que es fa i és importantíssim divulgar la ciència i és importantíssim davallar la ciència, que molt sovint és molt complex, és un aspecte molt complex, diguem, el terreny, de fer-la accessible a que qualsevol persona pugui tenir la informació i pugui entendre per què es fan les coses i per què es fan d'aquesta manera. Llavors el dia 8 és una celebració, el que fem és una jornada que està oberta a qualsevol persona que vulgui saber com està la Posidònia i què s'ha fet a Cala Blanca i si és possible o no restaurar això que és tan complicat de fer, que és restaurar praderies de Posidònia. I a més ho podrà fer en línia directa amb les persones que han estat al capdavant d'això, no? I comptarem amb moltíssima gent, però especialment amb la presentació que farà un científic de l'IMEDEA, de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, que és en Jorge Terrados, que ha estat, juntament amb l'IME, el director científic de l'actuació que s'ha fet a Cala Blanca, i ell contarà d'una manera molt planera i divulgativa com s'ha fet tot. No? Una mica per posar en context i també perquè la gent pugui tenir la informació directa de quina és el balanç que es fa ara, al cap d'uns pocs mesos d'haver acabat, del que ha passat, del que ha succeït a Cala Blanca. Llavors, la jornada de dia 8 és aquesta part com a més explicativa, però té una part lúdica i més divertida, on se parlarà de conservació del medi marí des d'una perspectiva més humorística. I aquesta és una altra part que ens fa molta il·lusió, perquè és com un equilibri entre fer una celebració, fer una festa d'algú que ha estat molt positiu i també donar-li contingut perquè la gent pugui tenir la màxima informació possible.
8: Així, per tant, no ens quedem allò mirant el mar i veient la superfície, no? És a dir, ens endinsem gràcies als audiovisuals, crec que teniu expressió artística com teatre, bueno, no vull avançar més perquè suposo hi ha un factor sorpresa, però bueno, que a la gent li pot resultar tan entretingut, divertit, com apassionant i bueno, fer-se propi a una qüestió que és d'aquest caire científic. Un dels elements més innovadors d'Artemis, que es debatrà al Congrés i del qual segur que se n'han parlat a la jornada, és l'avaluació dels serveis d'ecosistemes. Diguem com el segrest, per exemple, del carboni blau. Com ens ajuda la ciutadania a entendre el valor, entre cometes, econòmic o social, que ens aporta tenir praderies de Posidònia sanes?
15: És que, exactament, aquest és un dels aspectes més complexes d'entendre per naltros, no? Perquè durant el projecte hi ha hagut un altre vessant que està la de valorar, posar valor als serveis ecosistèmics que ens dona la Posidònia. Ja sabem que la Posidònia és una planta preciosa que genera molta biodiversitat, és la casa de moltíssimes espècies, però fa altres serveis, ens dona altres serveis com a societat, com a persones, que són moltíssim interessants. Un exemple que entendrem molt fàcil. Quan una platja, quan el medi marí té una praderia de Posidònia en bones condicions, sabem que és una barrera contra els desastres climàtics. Quan hi ha desastres meteorològics, hi ha tempestes, hi ha temporals, sabem que aquesta Posidònia fa una funció importantíssima de barrera contra les catàstrofes, no? Llavors, això és un servei ecosistèmic. També és un servei ecosistèmic que la Posidònia reté CO2, reté gasos d'efecte hivernacle i els acumula en el fons marí en forma de sòl damunt del qual ella viu, no? Llavors, aquesta funció és importantíssima perquè és una eina que tenim, és un ajudant, és un exèrcit biològic que tenim per lluitar contra el canvi climàtic. O sigui, que si estem protegint la Posidònia o estem restaurant la Posidònia, també estem lluitant contra el canvi climàtic. I això té un valor econòmic. Llavors hi ha una sèrie d'actors del projecte, una sèrie de socis, vinculats a centres d'investigació i a empreses privades, que estan posant nombres, posant dades, això que ja sabem que succeeix. I estan traduint això en valor econòmic del servei que ens dona la Posidònia en quant a, per exemple, retenció de carboni blau que tu mencionaves. Això es tractarà pràcticament durant un dia de congrés per les persones especialistes. I és un dels aspectes més novedosos perquè arreu del món ja comença a haver iniciatives empresarials per invertir en restaurar Posidònia precisament per aquests efectes beneficiosos que té. Aleshores, ara és el moment, estem en aquell moment tan important en el que això comença a succeir i és important estar posicionat perquè quan succeeixi, quan comenci a haver inversió en restaurar espais marins, doncs aquesta inversió vagi cap a on pensem que és prioritari actuar.
8: Reiem de valor econòmic i és important el que estiguin allà presents en institucions público-privades. De fet, ja hi ha moltes diferents entitats que treballen i fan un poc una pinya institucional i civil per mirar de poder aconseguir fites, com per exemple la de Cala Blanca, no? Que és l'exemple que tenim més a prop. Per acabar, un cop passi el Congrés i s'hagin compartit les experiències amb els socis de Creta, de Sardenya o d'altres indrets, quin llegat permanent deixa el projecte Artemis a Menorca, tant a nivell científic com amb la consciència de la seva ciutadania?
15: Bueno, la consciència crec que ha contribuït una mica a visibilitzar els processos de restauració de Posidònia que s'estan portant a terme, perquè la restauració de Cala Blanca és la tercera restauració de Posidònia que es fa a Menorca, per tant té molt de valor aquesta i les altres dues, i jo crec que almenys crec que la societat menorquina ha calat això de que és possible restaurar Posidònia i és possible i és importantíssim conservar i ajudar a conservar la Posidònia. Cada vegada la gent està més conscienciada i ho dic en primera persona perquè a vegades gent que no coneixia i quan s'assabenten que estàs treballant amb això és que venen a dir-te, ostres, quina feina més important que esteu fent, no? Per tant, jo crec que a Menorca aquesta idea ha calat i ens queda, com deia, tot el coneixement adquirit. El projecte acabarà al juny, però tot el que s'ha generat, tots els entregables que s'han generat, tot el contingut d'aquest congrés, que a més de que s'estarà emetent per streaming arreu del món, també quedarà en un repositori a la pàgina web del projecte perquè es pugui consultar en qualsevol moment que es vulgui. Per tant, estarem exportant també des de Menorca coneixement entre tots els socis d'Artemis. Aquí recordar que tindrem persones de molt de països, crec que si no vaig descomptada són 8 països diferents, tots arreu de la Mediterrània, i llavors des d'aquí estem exportant un coneixement que és molt important pel que deia, perquè és que ara és un moment molt important, és un moment temporal important perquè a nivell de Unió Europea s'està parlant moltíssim de restauració de la natura. I veiem que la restauració marina és un poc la part de la restauració de la natura que està una mica més enrere, per tant, la que cal impulsar. I en això estem.
8: Doncs ens resulta interessant i apassionant, certament. Volem agrair a Irene Staun que ens hagi pogut acompanyar avui uns minuts al nostre temps de ràdio. Gràcies i bon dia.
15: Moltíssimes gràcies i sobretot convidar a tothom que vulgui a venir dia 8 al capvespre a Can Saura. Estarem encantats de veure-us.
16: AJ JN Plagas Menorca. Ya nos conoces. Somos las 3D. Desinfección, desinsectación y desratización. Además de tratamientos contra la legionela. AJN Plagas Menorca. Casi 3 décadas de experiencia en la isla. Infórmate en nuestra web ajnplagasmenorca.es o acércate a nuestras nuevas instalaciones de la calle Sabatería 21 del Polígono de San Luis. Tranquilidad para ti, para tus clientes y para tu familia.
17: Nuracom Fibra Óptica. WiMAX o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca. Corre a Memphis antes de que vuele todo. Moda infantil para niño y niña, con miles de conjuntos de verano en todas las edades, desde solo 10 euros. Y atención a los empleados. Bates de enfermera, bates de comercio, monos de taller y chaquetas de camarero, todo a 3 euros. Y algunas prendas desde solo 1 euro. Remate rápido. Además, sábanas Memphis al 50% de descuento. Este mes de junio las ofertas más grandes están en las tiendas Memphis.
18: ¿Problemas de plagas en hogares y negocios? En Vectoval aplicamos protocolos avanzados y rigor científico para garantizar espacios libres de plagas. No solo gestionamos incidencias, diseñamos estrategias de prevención técnica protegiendo su entorno y bienestar. Vectoval, especialistas en control de plagas. Ciencia al servicio de su tranquilidad. Vectoval.com.
19: Avui al nostre programa ens acompanya el doctor Pau Seguí. Bon dia.
20: Bueno, això de doctor...
19: Home, vam, no ets tu el que aconsegueixes que la gent rigui i que després de riure se senti millor quan va al teatre?
20: Home, en certa manera sí. No tenim el títol, però en certa manera cuidem aquesta part de la gent.
19: Si vols podem tornar a començar, però la gent ho ha entès bé. Arribem amb Pau Seguí, tornem a ser aquí al Grup Teatral de Sant Lluís, que una vegada més ens ha sorprès en positiu. Aquest passat cap de setmana vau desplegar la vostra nova i darrera obra, que té... en el B2, doncs, ADN de Sant Lluís.
20: Correcte.
19: Per tot arreu.
20: Sí, és una obra que hem atracat molt, l'hem feta molt nostra, i l'hem atracat a la realitat que vivim aquí molts de menorquins també, però sempre amb un punt de vista que a nosaltres ens agrada, que és aquest punt de vista una mica exagerat i una mica... de riure, però que a la vegada mos ajuda a treure aquesta part més reivindicativa.
19: Així, com és aquesta obra? Recorda'm, sisplau, el títol
20: sí,
19: i un poc d'acabar.
20: El títol és un poc llarg, es diu De Sant Lluís al Paradís, i entre parèntesi, Passant per Ciutadella. I de què tracta? S'obre se basa en dues... És un dos personatges molt divertits, que són l'Oli i Nakata, que són dues xonis de la vieja escuela, que diuen en castellà. És a dir, eren xonis fa 20 anys, als principis dels 2000, i segueixen sent xonis avui en dia, amb més de 40 ja, i què passa? Que s'han trobat que durant aquests, des de la seva joventut fins ara, han anat encadenant diverses feines, i però tot ha estat precari. Són feines precàries, tenen un sistema de vida precari, no tenen una casa, no tenen una feina digna, i decideixen un dia així perquè sí que aniran a atracar un banc a Ciutadella, ni més ni manco, és l'altra punta de Silla, imagina que en fora que van, perquè troben que molts ho coneix tothom i que Ciutadella passaran més desapercebudes. I no se'ls acudeix res més que anar a atracar aquest banc el dia de Sant Joan a Ciutadella, que és una oficina que la directora tampoc és de Ciutadella, i així tindrà l'oficina oberta per fer mitja punyeta a qui hi hagi. Clar, què passa? Que una vegada són allà, comencen a passar una sèrie de desventures que fa que l'atracament, òbviament, vagi de tot menys bé. I a partir d'aquí surten diverses trames, xerrant de l'habitatge a Menorca, xerrant de corrupció política, xerrant, bueno, del fet de com és de complicat a vegades per la gent tenir una vida digna. I és una mica, a través de l'humor, aquest viatge que fan elles dues per cercant ser felices.
8: Quant important és? Certament l'humor, tot entenguent que és aquesta una ocasió perfecta, la d'aquesta obra, per veure'ns, no?, retractats moltes vegades, no? I això, com dic, ho vau presentar a Sant Lluís, què tal va anar?
20: Va anar superbé, va anar molt bé, perquè tant dissabte com diumenge vam exaurir entrades, un parell de dies abans de la funció estava tot venut, i això, per un teatre amateur, és espectacular, perquè ens fa sentir molt estimats, i a la vegada també poder compartir amb un teatre ple totes aquestes històries és un gustàs.
8: Properament la torneu a representar. Ara m'anava a Musa, que la seiem, no sé si n'arriu a Ciutadella o no.
20: No anarem a Ciutadella, no hi arribarem, però sí que anem a Ferreries el dia 7 de juny a les 7:30 del capvespre. La presentam a l'Auditori de Ferreries, i a més, per nosaltres és una funció molt especial, perquè tot el que recaptem aquest dia anirà íntegrament per Creu Roja de Ferreries. I també per nosaltres és una manera de poder portar el nostre gra d'arena amb la nostra feina a causes, a associacions que realment fan feina per la gent d'aquí, per la gent de menorquina. I això també crec que és molt important.
8: Aquesta obra comentaves que hi ha aquests dos personatges, Loli i Cata, però dins del que és la gent que hi puja a l'escenari i la que hi ha al darrere, sou un grapat de gent.
20: Som un xinxer. De fet, som en el que és de personatges que arriben a sortir a sobre, som de nou.
8: Carai.
20: I tres d'equip tècnic per darrere, imagina tot el que ens hem de moure cada vegada que ens movem. No, el nostre problema no és tant d'escenografies ni de coses més complicades, sinó a vegades és de quadrar agendes per poder moure tothom, perquè al final no tots som gent que cada un té la seva feina, cada un té el seu dia a dia, i ens hem de posar tots d'acord per poder tirar endavant.
8: Doncs està clar que ho aconseguiu. El que passa és que si agrada aquesta obra, hi haurà, dic, el perill, Sant Perill, no?, que després vos demanin que la torneu a fer o la feu a d'altres bandes. Estareu un poc oberts? Esteu cercant un poc la possibilitat de fer-ho?
20: Ni cercam ni deixem de cercar. Òbviament, si se mos ofereix una oportunitat de poder-la tornar a fer, seria espectacular, però clar, és complicat, és això, mos hem de quadrar tots i no sempre és fàcil.
8: Per que avui sigui una realitat aquesta obra de Sant Lluís al Paradís passant per Ciutadella, quant de temps heu estat treballant amb ella?
20: Mira, imagina, nosaltres vam començar a assajar, vam començar a llegir a finals de setembre i hem estrenat ara a finals de maig. Tenint en compte que potser hi ha Nadal pel mig o el que sigui, normalment quedant dos dies per setmana, un parell d'hores cada dia, i és el que podem fer, perquè aquest tipus d'obres també, quan tens tanta gent d'escena, demanen molta feina, no només de text, sinó també molta feina de ritme, molta feina de que tothom vagi molt sincronitzat, i a vegades és el més complicat de tot.
8: I ara és el moment, aquesta etapa, de dur l'escena. Després de Sant Lluís, expectatives de Montferreries és que funcioni molt bé, sobretot tenint en compte que serà per una bona causa, i una ocasió i una oportunitat, novament, deia jo al començament, no?, per riure. Quan ho necessitem, no? La gent va al teatre probablement perquè necessita comèdia. I ho hem dit sempre, fer comèdia o fer bona comèdia no és gens fàcil. Qui prepara els textos, qui escriu els sketches, com ho feu?
20: Normalment la culpa sol ser meva, tota aquesta cosa. Jo m'agrada molt escriure, m'agrada tota aquesta part. I sí que es ve que entre tots aportem idees i sa part, els qui són més de la junta directiva també sempre ens solem posar d'acord a veure què fem, què no fem. Ens agrada tirar cap a l'humor, i escriure humor no és fàcil, i sobretot fer que funcioni, perquè un humor ha de fotre a vegades el dit dins la ferida, però a la vegada t'ha de fer riure. I jo crec que és el que acaba que funciona. I normalment els textos els faig jo, cap al que és la part d'estiu, soler que està més preparant tota aquesta part, i després ja, quan comença més o manco el curs escolar, començam, que mos posam en marxa.
8: No es compliquin més la vida. De Sant Lluís al Paradís, passant per Ciutadella, Ferreries, però és allà on es desenvoluparà el 7 de juny, poden començar ja, suposo, a demanar entrades, a recercar, a veure per tenir la seva.
20: Correcte, les entrades ja estan disponibles, tant a la web de l'Auditori de Ferreries com també en alguns punts, com pot ser Creu Roja de Ferreries també en ven, i alguns punts més. Vull dir que nosaltres animem a la gent que vingui a passar un bon cap vespre amb nosaltres. A més, és un diumenge que tothom s'ha relaxat, està pensant en dilluns, i així es pot treure aquest mal de cap de ai, demà és dilluns, pues que vinguin a riure amb nosaltres, i nosaltres estarem encantats de rebre'ls.
19: De tornem a ser aquí. Pau Seguí, gràcies per haver-nos acompanyat al nostre Avui per Avui Menorca. Com sempre, una abraçada. Fins aviat.
20: Gràcies, adéu.
2: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito. Y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.
21: Gaudir del sabor del formatge Mahón Menorca sempre és un plaer. La millor opció qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahón Menorca. El formatge de sempre, amb el segell denominació d'origen protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
22: ¿Aún no conoces Saboeira des Golf? Restaurante Saboeira des Golf de Son Park. Abierto todos los días. Reservas al 689-22-4312. Horarios en Instagram. Restaurante Saboeira des Golf en Son Park. Abierto a todos, todo el año.
19: Anem a veure quina és la previsió que tenim a nivell de l'estat de la mar. Al nord de Menorca tenim component nord 4-5, anirà canviant a nord-oest i oest 2-4, per tant, de forta maró anirem disminuint a marejol, en mar de fons del nord d'un 1-2 metres, però amb tendència, com dèiem, a calmar. Al canal de Menorca tenim actualment component nord-est 3-4, i anirà passant a sud cap a la nit. Tenim maró disminuint a marejol. Ens aturem a una platja, avui anem a Cala Galdana. 26 graus marca el termòmetre i si ho posem dins l'aigua trobarem que marca 21. L'índex de radiació és 8.
23: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
24: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lovers.
25: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero... Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
26: Kia. Movement that inspires.
25: Ven a Ciras Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
27: No te lo pierdas. Arena Beach Menorca te espera. El beach club más top de la isla. DJ Sessions, camas balinesas, spa y nuestro exótico restaurante tailandés Thai Garden. Reserva tu day pass en arenabeachmenorca.com y zambúllete en el Edén. arenabeachmenorca.com Cala en Bosch. Abierto cada día de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
19: Què diu la premsa escrita? Començant repassant la versió digital del diari Menorca, más de 1.500 inmigrantes en Menorca ya están en las dos vías abiertas para la regularización. Amenazas de muerte, insultos, vejaciones, escalada de incidentes graves en la cárcel de Menorca. Una avería importante deja el cementerio de Siete Días sin horno crematorio y obliga a ir a Mahón. Menorcaldía.com. Alerta amarilla en Menorca por temporal marítimo y olas de hasta 3 metros. También destaca, mayo fue muy cálido y seco en Menorca. O también destaca, en primera, la Gala de la Salud premia 5 iniciativas y profesionales de Menorca. Última hora, titula Meliá deja de operar 15 hoteles en Cuba tras el ultimátum de Estados Unidos. Diario El Mundo, la UCO concluye que Cerdán y Leire 10 dirigían la cloaca del PSOE para proteger los intereses del presidente, y Diario El País destaca, hoy en primera, la UCO afirma que la operación de Leire Díaz buscaba proteger los intereses del presidente.
28: Viesa Suzuki les ha ofrecido los titulares de la prensa.
24: En Viesa lo tenemos claro. Hay paisajes que piden que tu coche esté a la altura. Por eso presentamos la gama Suzuki. Potencia, eficiencia y bajo consumo. Una tecnología japonesa que ofrece seguridad en cualquier terreno. Cubierta con la garantía del plan Tranquilidad Suzuki. Desafía el paisaje con nuestro sistema 4x4 All Grip. Ven a Viesa y conoce nuestra gama. Estamos en calle Curniola 8 del polígono de Mahó y Bijuters 18 del polígono de Ciutadella.
19: Emergència climàtica, la bondat és el camí. Anton Soler, bon dia.
0: Hola, Lluís, hola. Que l'emergència climàtica és molt sèria, així em penso que ja ho veu tothom. Aquestes temperatures que hi ha aquest mes de maig, que són d'estiu de pleno agosto, això no és normal. Estem batent rècords de temperatura any rere any. Estem batent rècords de temperatura no solament aquí, sinó també a Europa. A Anglaterra han batut també rècords de temperatura de 30 i 35 graus ara al mes de maig, cosa que no havia passat mai. La mar mai no havia estat tan calenta, tots els oceans estan més calents del normal, i especialment el Mediterrani. Vull dir que tot això vol dir que ens estem escalfant ràpidament i que la cosa és molt perillosa. Dit això, vull seguir confiant en la humanitat, i seguim amb aquest programa intentant fer entendre la gent que ens hem de posar en marxa i cuidar el planeta. I avui un dels nostres invitats és un home també exemplar en quant a que es dedica a fer coses sense afany de lucre. Ell es diu Xavier de Luca i ell m'acabarà d'ajudar com quina és la seva identitat, però és un gestor cultural que es dedica amb una associació que té un nom àrab que ara no recordo, que vol dir pont, crear ponts entre diferents cultures. Hola, Xavier, què tal?
1: Bon dia, Anton.
3: Bon dia, què tal, com estàs, Xavier?
1: Bé, molt bé.
0: Hola, Xavier, abans de començar, quin és el teu grau de preocupació respecte a el que li està passant al planeta?
1: Bueno, el grau jo crec que el compartim, és un grau elevat de preocupació, perquè el que veiem és una dinàmica que s'ha instal·lat i que no fa més que superar-se any rere any i que ens porta una mica a uns límits, no? De veure com el clima està afectant també la vida i el desenvolupament d'activitats que eren habituals, doncs s'estan condicionant, no? I això a escala mundial i sobretot en aquest context mediterrani, que és on ens movem, doncs ja estem començant a veure aquest escalfament de la temperatura de l'aigua, aquest canvi d'estacions sobtat, pluges torrencials, bueno, tot això sembla que anirà a més i bueno, hem de veure de quina manera nosaltres podem ajudar que això doncs no vagi tan ràpid i tan lluny.
0: Una dada que potser no, potser ja saps, és estem batent rècords de temperatura any rere l'any, però també estem batent rècords, saps de què? D'emissions de CO2, precisament el gas d'efecte hivernacle que hauríem d'estar reduint. Vull dir que és urgent que canviï la manera, l'activitat humana hauria de transformar-se en una cosa que no provoqués aquest grau d'emissions, no?
1: Totalment.
0: Seguim una miqueta. Jo t'hem invitat avui perquè ens parlis una miqueta de la bondat és el camí, o la bondat en acció. Tu què és el que fas d'altruisme? A què et dediques?
1: Bueno, com bé deies al principi, soc gestor cultural, vaig fer història de l'art i fotografia a la fase d'estudis i des de fa ara més de 20 anys doncs desenvolupo la meva acció, diguem, en els camps artístic i cultural, no? I això ho he fet doncs, treballant en museus, en el camp dels museus, aquí a Barcelona, però també compaginant-ho amb la creació el 2004 d'una associació que es diu GISER, com tu deies, no? Significa pont en àrab, i és una entitat que connecta o que intenta connectar des de Barcelona doncs, diferents realitats culturals d'aquest territori doncs, tan proper i tan llunyà alhora, no? al Mediterrani. No? I és una entitat que vam crear amb un grup d'amics i amigues a Tunísia, on jo vaig poder fer com una estada de 4 mesos el 2004, i coincidíem una mica amb aquesta necessitat de generar projectes a una escala molt més propera, no? de poder decidir nosaltres de manera autònoma quins eren els projectes que eren més necessaris, més urgents, no? I el que identificàvem en aquell moment, doncs, era que realment calia donar possibilitats als joves per desenvolupar projectes artístics i culturals, i això a través també de la mobilitat, no? d'aconseguir que aquests projectes es pensessin de manera horitzontal, no? Que tots els membres de l'equip poguessin decidir junts el que es feia i per què es feia. Que sembla una evidència, no? Però no és tan senzill, no? Llavors, ara ja fa més de 20 anys que estem treballant i operant, i bueno, tenim una xarxa molt àmplia de membres, però també de col·laboradors a Algèria, a Tunísia, però també a la resta de la Mediterrània, no? I això, doncs, ens fa seguir treballant en aquesta línia, no?
4: Esteu fent de pont entre diferents cultures i la vostra feina quotidiana és que hi hagi futurs artistes que puguin desenvolupar els seus projectes. Ho he entès bé, sí. És així?
1: Sí, això és bàsicament és una línia principal de la nostra acció, però la segona, i jo crec que també és fonamental, és que l'art esdevingui un lloc comú per moltes persones de poc importi del nivell d'estudis o del camp del que provinguin, doncs que l'art esdevingui un espai de trobada, un punt de trobada, no? On doncs puguem debatre, on puguem conèixer, no? I també creiem com fonamental desarticular certs prejudicis que s'han construït de manera molt recurrent, no? I que expliquen una mica aquests discursos d'odi que a les societats europees i a la nostra, ho sabem del cert, doncs estan guanyant molt d'espai, no? En aquests discursos de la dreta, de l'extrema dreta, on sempre se li tira la culpa, doncs, als nostres veïns del sud, no? O a les persones que intenten, doncs, tirar endavant les seves vides i les seves activitats, doncs nosaltres creiem fonamental que el coneixement, no? I tenir referents, no, propers, ajudarà a que aquests prejudicis es deconstrueixin, no? I és l'esforç on estem més centrats ara mateix, no? De generar, dotar de realitat aquelles persones que potser no han tingut l'oportunitat de viatjar al sud de la Mediterrània o a conèixer joves artistes que estan desenvolupant projectes que realment s'expliquen també des d'una visió més àmplia del territori, no? Creiem que aquí a Espanya, a Catalunya, a les Balears, imagino també és el cas, la part educativa ha deixat de costat explicar d'una manera millor aquesta part històrica, no?, de la Mediterrània, i ciutats com Alger, Tunis, que estan a una hora d'avió, realment proper, desconeixem totalment què és el que està passant. I realment hi ha una dinàmica positiva i creativa molt important que segurament ens explica millor a nosaltres que projectes que estan al nord d'Europa o altres latituds. I és una mica...
4: Estan dient que a Tunísia i Algèria hi han artistes joves o artistes madurs que són tan bons i tan creatius com la resta d'Europa.
1: Sí, i que segurament ens entendríem molt millor i entendríem, potser tindríem una anàlisi d'aquesta realitat contemporània tan complexa gràcies a aquestes percepcions o aquests punts de vista que complementen el nostre, que estem negant. I jo crec que aquí és la nostra tasca, és la d'obrir espais on ells expliquin què estan fent i que puguin també, doncs, estar durant un temps aquí a Barcelona, que nosaltres puguem també estar a Tunis, Algèria, a través de projectes en residència, i que això generi, doncs, una dinàmica transformadora, no? Que al final és la intenció, no? Com aquest efecte de bola de neu que a poc a poc fa que els artistes i les persones, doncs, hagin tingut ja una experiència prèvia i diguin, ostres, és veritat, al Ger jo puc fer aquest projecte perquè conec aquest artista, perquè conec aquest col·lectiu, perquè conec aquest grup, no? I és una mica una feina acumulativa de llarg termini i bueno, això explica que portem 20 anys i que, doncs, esperem molts més.
4: I això, perdona, sense afany de lucre. Però m'ha vingut aquesta associació d'idees. Tu saps que en general les religions més aviat s'han barallat entre elles. Seria l'art, aquest nou llenguatge universal que ens uniria tots per combatre la desigualtat, el racisme, la crisi climàtica? Pot servir l'art per fer aquesta empenta cap a un món millor?
1: Jo estic completament d'acord i jo crec que això explica també la voluntat ferma que tenim com a membres d'un col·lectiu, doncs, de tirar endavant els projectes, perquè creiem que aquest territori de l'art és un espai accessible, no estem parlant d'un llenguatge elitista ni no, que privatiu, sinó que tothom entén les paraules, entén també una fotografia, entén una obra, una exposició, pot entendre un llibre, no? Doncs tot aquest contingut el posem a disposició per generar sobretot trobades entre persones, no? I a vegades la llengua no ajuda, però nosaltres intentem crear aquest pont, no? I acompanyar i facilitar l'entesa entre les persones. Jo crec que això és cabdal, no?
4: Què anava a dir? I el Mark Twain assegurava que el viatjar és la millor vacuna contra el racisme. Seria així una mica el que esteu fent vosaltres i esteu promovent vosaltres també?
1: Totalment d'acord. O sigui, ja sigui el viatjar, o podríem com desenvolupar encara una mica més el viatjar, o realment no cal moure's físicament, però obrir una miqueta la ment també per estar, doncs, obert a descobrir i a conèixer persones noves també, no? Que ens expliquen històries que potser no són tan presents en els mitjans de comunicació o al relat oficial, però que compten, no? Per nosaltres totes aquestes veus tenen cabuda i haurien de completar una visió, doncs, polièdrica i molt, molt complexa de la realitat, no? Que a vegades se simplifica tant, doncs, que sempre, no, és necessari trobar un culpable, trobar un, no? Tot allò es simplifica tant que la gent, doncs, cau a vegades en paranys d'un discurs, doncs, molt, molt perillós.
4: Aquí a Menorca, també parlant del tema de les residències, aquí a Menorca tenim una residència artística també.
1: Sí,
4: explica'm una miqueta el concepte de residència perquè els nostres oients ho puguin entendre.
1: Bueno, el concepte de residència artística és un format de projecte que permet a artistes, que normalment es seleccionen amb convocatòria pública, o sigui, tu pots enviar el teu dossier i un jurat que nosaltres conformem tria aquelles propostes que s'han de realitzar, permeten a l'artista, doncs, estar durant un període de temps, sigui un mes, dos mesos, tres mesos, en un lloc concret per fer recerca sobre el projecte, per fer producció, per fer contactes també, per fer diferents trobades amb professionals perquè aquest projecte artístic puguin tirar endavant.
19: Xavier De Luca, gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre programa. Des d'aquí, una abraçada.
1: Gràcies, Lluís. Gràcies, Anton.
19: I Anton, gràcies també a tu i ens hi retrobem la setmana que ve.
4: Bueno, gràcies per aquesta conclusió final que m'ha agradat molt. Gràcies, de veritat, Lluís. Seguim la setmana que ve.
5: Me voy de crucero para el Mediterráneo.
6: ¿Pero y eso?
5: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero para el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
6: Ya ves cómo mola, tío.
5: Tú imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
7: El mejor mueble al mejor precio.
5: Me voy de crucero con Hipermueble.
9: Aquest estiu recupera el plaer de viure a l'aire lliure. Amb Treusol, el disseny i el confort arriben al teu jardí. A Treusol som especialistes en protecció solar, tendals, pèrgoles i tancaments a mida amb la garantia del líder a l'illa. Qualitat, disseny i resistència. Vine a veure'ns al carrer de Gafabré de Ciutadella. Treusol, creem el teu espai ideal.
10: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
11: En Menorca, la belleza está en los pequeños detalles. En la luz, en los tonos suaves, en los materiales que conectan con la naturaleza. En Dicogalia ya están llegando las novedades de primavera-verano. Mobiliario de exterior, textiles naturales como lino y algodón, iluminación que acompaña y piezas decorativas que aportan frescura y equilibrio. Una colección ligera y serena para tu hogar. Dicogalia, calle Sabaters 5, Polígono Industrial de Ciutadella. Todo un mundo para tu hogar.
6: Este verano vive el Mediterráneo en Aquarium, en el puerto de Ciutadella y lago de Calambós. Disfruta de arroces, pescados frescos, carnes premium y una extensa carta. Y además, al mediodía, disfruta de su increíble menú por solo 23 euros. Reservas en aquariumrestaurante.com. Aquarium, más de 20 años saboreando contigo el Mediterráneo.
12: Paraula de Ramon Orfila.
13: Amb un despreci absolut cap a la legalitat internacional, Netanyahu continua la seva massacre contra el poble de Palestina i es prepara per ocupar de manera progressiva tota la franja de Gaza i una gran part del Líban. Per fer-ho, compta amb el suport d'un Trump que li permet fer tot el que vol. Maltractament de presos i detinguts, assassinats de periodistes i metges, bombardejos d'hospitals i escoles. Aquest és el balanç de l'acció del govern de Netanyahu. Israel és, en aquest moment, el paradigma del racisme, la discriminació, els crims d'estat, i si Netanyahu manté el ministre Ben-Gvir en el seu lloc, quan ha estat capaç de gravar i penjar a les xarxes imatges seves maltratant presos de la flotilla, és perquè consent i avala aquest comportament. Trump, que li riu les gràcies al primer ministre d'Israel, és cooperador necessari en els crims de Netanyahu. Sense el seu suport no es podria mantenir al poder un govern genocida com el d'Israel. Ben-Gvir, ministre del govern de Netanyahu, insulta i maltracta personalment els membres de la flotilla solidària que Israel va segrestar il·legalment i ho fa de manera pública. Sense cap vergonya, sense que ningú faci res per impedir-ho. Netanyahu el renya suaument i es queda tan content i el món es conforma amb alguna petita protesta diplomàtica, amb alguna digna excepció com la dels governs d'Espanya, Portugal o Itàlia. Ben-Gvir actua amb el consentiment de Netanyahu. Si no fos així, aquest ja l'hauria destituït com a ministre del seu govern. Ningú dubta que l'atac recent a la flotilla a aigües internacionals és un acte de pirateria per part d'un Netanyahu embogit, desesperat davant l'aïllament internacional d'Israel, cada vegada més gran, amb una part creixent del seu poble en contra de les seves polítiques. Unes polítiques que l'han duit el dubtós honor de ser reclamat per l'Acord Internacional de Justícia com criminal de guerra, i amb l'únic suport a nivell internacional d'un Trump que mostra signes cada dia més clars de senilitat. No ens enganem, Netanyahu no vol la pau, ni al Líban, ni a l'Iran, ni a Gaza. Ell vol seguir matant per molt que accepti la comèdia de signar un acord d'alto el foc. I els Estats Units col·laboren en els seus assassinats de la població civil dels països veïns d'Israel. Qui sembra vents, recull tempestats. L'ideologia ultranacionalista del govern de Netanyahu defensa la primacia dels jueus sobre els demés habitants d'Israel, imposant una democràcia selectiva que dona dret als jueus i consagra la semiesclavitud dels palestins. És un estat que té com a principi la prioritat nacional, que estableix dos nivells de ciutadans i que proclama la seva missió històrica de recuperar els territoris que, segons ells, Déu els va donar i pels que han lluitat des del temps d'Abraham i Moisès. Amb aquests membres, com volen que surtin els paners? L'aprovació recent d'una nova llei que estableix condemnes duríssimes contra els palestins ha disparat les alarmes. Una llei perversa que està pensada per aplicar-se sols als palestins i que permetrà ajusticiar a la forca els acusats de terrorisme que siguin jutjats per tribunals militars. És a dir, s'aplicarà sols als palestins. Una demostració més, i ja són moltes, pel caràcter racista i xenòfob del nou govern de Netanyahu. L'any 1935, el Parlament alemany, dominat pels nazis, va aprovar les conegudes com lleis de Nuremberg, que discriminaven l'aplicació de la llei, fent diferència entre els aris o alemanys purs i els jueus, i ho van fer com a punt de sortida d'unes polítiques destinades a exterminar una raça i a perpetuar-ne la superioritat d'una altra. Llavors el món va callar per no incomodar Hitler. Avui, ara, quan l'Agnesset, el Parlament d'Israel, aprova lleis discriminatòries enmig de l'alegria desfermada d'energúmens com Ben-Gvir, ministre de Finances de Netanyahu, el món torna a callar. I els que intenten justificar guerres com la d'Israel i els Estats Units contra Iran en l'argument que ho fan per restablir la democràcia, també fingeixen desconèixer la realitat de que l'Israel de Netanyahu és un estat racista i violent, que mai estarà saciat de sang ni d'emprar la violència contra els seus veïns, ja siguin palestins o libanesos o iranians o siris. Convé recordar els que fingeixen no veure el que succeeix, que no sols ser responsable per acció, sinó també per omissió, i que qui calla, otorga.

0: tècnica, estètica i reparadora, formant part de l'única unitat d'estètica a Menorca, on la nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concerti cita prèvia a Clínica Joaner de Mahó al 971 35 11 15 o l'Hospital Joaner de Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
1: Amante de la brasa, descubre esa parrilla de Slago en Calambós. Carnes premium con vistas al puerto. Angus, chuletón, T-bone y tomahawk. Además, arroces, tapas, cocina menorquina, vinos selectos y música en vivo. Y para los peques, zona infantil. Reserva en zaparrilladeslago.com.
2: Arribem a les dues, temps de notícies a la cadena Serra.

0: Pues eso habrá que contar algún día, no mañana, porque mañana no hay fútbol.
1: Ah, ¿no?
0: No, pero tenemos, pero de 7 a 8 tenemos un proyecto que pone en marcha la Ser la próxima semana para mirar al futuro, que se titula Seremos, y que ocupará el espacio natural del acontece que no es poco y de lo que queda del día.
1: Muy
0: pero
1: bien.
0: Oportunidad tendremos para seguir el hilito de lo que hemos dejado plantado hoy.
1: Muchas gracias.
0: Un beso, Nieves.
1: Gracias.
0: Próximo día te haremos un poquito más. Venga.
1: Vale.
0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
2: La Ventana de Baleares, con Chus Navarro.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Palma va a reunir mañana a la Junta de Seguridad Local para coordinar el desalojo de la antigua prisión de Palma. La portavoz municipal, Mercedes Celeste, ha dicho hoy, ahora, que se va a dar una salida a todos los moradores, incluidos los que se encuentran en situación administrativa irregular. La fecha se tendrá que fijar de acuerdo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tendrán que prestar auxilio a la policía para ejecutar ese desalojo. Y una vez se vacíe el recinto, se tapiará para evitar nuevas ocupaciones. Lo ha explicado hoy así Mercedes Celeste.
4: Fins al mateix moment de l'actuació, els serveis socials continuaran informant i facilitant-los l'accés als recursos que hi ha disponibles. Una vegada executat aquest desallotjament, l'Ajuntament procedirà al tapiat i assegurament del recinte per evitar noves ocupacions i garantir-ne la seguretat. I també es reforçaran amb mesures de seguretat addicionals, com pugui ser instal·lació de càmeres de videovigilància.
3: Bueno, pues a todo esto, Médicos del Mundo Baleares advierte de un aumento de personas por las calles sin hogar después de ser desalojadas de la cárcel. Denuncian además que el desalojo no es la solución, insisten en ese mensaje. Esther Callizo es coordinadora de Médicos del Mundo en Baleares.
5: Vivían aquí desde hace mucho tiempo y no tienen recursos económicos suficientes como para poder plantearse alquilar un piso o una habitación. Además, con toda la carga de vulnerabilidad que ellos tienen, que tampoco les facilita encontrar un piso compartido, por ejemplo, y la mayoría son personas solas. Algunas que están trabajando, algunas no, y están en situación de máxima vulnerabilidad. Entonces, para ellas sí que es muy complicado encontrar un recurso habitacional por su cuenta, evidentemente, o también trasladarse a Península porque no tienen red.
3: Y una voz más, el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavulla, ha defendido que la acogida de las personas afectadas tiene que hacerse de manera personalizada y también en pequeños grupos. Dice además que cada caso requiere una atención específica.
6: No podem rebre massivament 100 persones perquè no sabríem on posar-les, sobretot perquè hem de tenir atenció molt particular a cada un d'ells. Nosaltres estem disposats a acollir-los en petits grups, col·locar-los en els espais que tenim, que són uns quants, que estan plens, però que mirarem de resituar les persones per acollir-los acollint a poc a poc. De moment, no se mos ha facilitat cap ningú per acollir. Jo sí que ho he rebut a nivell personal. He rebut algun d'ells que m'han dit que vol ser acollit i serà acollit i respost.
3: És miércoles 3 de junio, hay más asuntos del día. Las obras del centro de baja exigencia de Asgore, con una infraestructura para dar respuesta a personas en riesgo de exclusión social en Ibiza, están paralizadas desde el pasado mes de diciembre por el uso de materiales de baja calidad. Radio Ibiza, cuéntanos, Joan Tur.
7: Desde el Ayuntamiento de Ibiza se ha estado negociando con la empresa adjudicataria Tecopsa, exigiendo una serie de medidas como llevar a cabo un refuerzo estructural que garantice la seguridad. Estaba previsto que los trabajos se retomaran el pasado lunes, pero no se ha acabado de cerrar un acuerdo. Las obras de este centro, proyectado para personas en riesgo de exclusión social, tienen un coste de casi 6 millones de euros. Se cuenta con financiación del Consejo de Ibiza. Los trabajos empezaron en julio de 2025 y tenían un plazo de ejecución de un año. Se trata de una infraestructura que lleva dos décadas reclamándose para dar respuesta a las necesidades sociales de la isla y tendría capacidad para acoger a 73 personas. El Grupo Socialista ha exigido hoy responsabilidades, pide que se retomen de inmediato los trabajos con las condiciones de seguridad adecuadas. Elena López es la portavoz del PSOE en el Consell de Ibiza.
8: Aquesta paralització d'obres que el Partit Popular mos ha amagat des de fa més de 5 mesos, fa pràcticament mig any, que aquesta instal·lació tan necessària està paralitzada per deficiències en sa construcció.
3: Más asuntos a vueltas con la limitación de vehículos en Mallorca, con ese debate, promesa, recordemos, del Partido Popular, del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y que ha incumplido el PSI PSOE, ofrece sus votos a Marga Proens para aprobar esa limitación vía decreto ley este mismo viernes. Amanda Fernández, PSI PSOE.
1: No poden deixar passar una legislatura més, perquè queda un any. Per tant, la senyora Proens, que a vegades diu que no té majories suficients per aprovar segons quines mesures turístiques o de saturació, deixam alt i clar que el Partit Socialista dona els seus vots per pora dur endavant aquesta mesura ja, que ja se pugui fixar el sostre de vehicles que poden entrar.
3: I per... què dice el Partit Popular? Bueno, pues Sebastià Sagreras cree que el PSOE està celoso.
9: Si no fos perquè estem és important, seria per posar-se a riure. Jo ho he dit altres vegades, crec que el Partit Socialista està profundament gelós de que les mesures per a contenció turística a les Illes Balears les prenguiga el Partit Popular.
3: Más cosas. Meliá deja de operar en 15 hoteles de Cuba tras el ultimátum de Estados Unidos. La hotelera mallorquina sigue así los pasos de Iberostar. Dicen desde Meliá que el impacto es limitado, ya que los establecimientos se encuentran actualmente cerrados y carentes de actividad. Y el suceso es un niño de 2 años ha resultado herido muy grave al caer desde un primer piso esta tarde en Inca. Está ingresado en estado crítico en zonas pasas. Policía local y la Guardia Civil han acudido al lugar del suceso. Están investigando lo ocurrido.
10: Firme te ofrece la información del deporte.
3: Con Alberto Hernando, adelante, buenas tardes.
11: Hola Chus, ¿qué tal? Buenas tardes. Se cumplen 10 años hoy del fallecimiento de Luis Salom, el joven piloto mallorquín. Hoy con nosotros ha estado María Orrac, la madre del mexicano, así le apodaban.
12: Sí, no nos podemos quedar anclados en aquel terrible día. Eso sería una tortura. Sería injusto para Luis, porque Luis vino a darnos mucha felicidad. Entonces, si está por ahí como yo quiero creer que está, ¿qué mensaje le mandaría? ¿Que vino aquí a hacernos desgraciados cuando fue todo lo contrario? Vino a darnos 24 años de pura felicidad.
11: Además, relativo al Mallorca, Vedad Muriqi tiene un precontrato acordado con el candidato a las elecciones del Fenerbahce. Si este fin de semana se alza con la presidencia, podría ser inminente la llegada del kosovar al conjunto turco.
3: Gracias, Alberto.
10: En Tirme prolongamos la vida útil de muchos productos y materiales. Gestionamos vidrio, papel, cartón, envases y también tratamos la fracción orgánica y vegetal para transformarla en compost para la agricultura. Así evitamos el consumo de nuevas materias primas, fomentamos la sostenibilidad y la economía circular. Tirme, comprometidos con las Islas Baleares. Tirme.com.
3: Pues nada, en 20 segundos, tiempo para la economía aquí en la Ventana de Baleares.
13: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
14: Tuya.
13: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
14: Sí, tu prima.
15: Pues sí, prima. El seguro que no esperas con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
10: Variables con Tomeu Cantallops.
3: Un mes más con nosotros, Tomeu Cantallops. Tomeu, ¿qué tal? ¿Cómo va?
16: Hola, ¿cómo está Chus? ¿Cómo está Omic?
3: Bueno, se está hablando mucho del término productividad en la economía y para esclarecer un poquito este concepto vamos a hablar esta tarde de un informe que precisamente ha salido a la luz, que hemos conocido en Cataluña, acerca de si el modelo productivo actual es sostenible o si por el contrario habría que revisarlo, habría que actualizarlo. El informe en cuestión es el informe Fénix. Vamos a hablar un poquito de este informe. Tomeu, ¿cómo aparece ese estudio y quiénes son sus autores y cuáles son los motivos?
16: Sí, exacte. Has d'agrair que aquests autors s'hagin ajuntat per fer aquest informe, i és de justícia dir-nos. El coordinador d'aquest informe és en Xavier Roig, i hi ha un aquí redactor que és en Xavier Quadres, en Modest Guinjoan i en Miquel Puig, i han estat assessorat també per altres tres economistes, tots molt importants, en Jordi Galí, que ha sonat alguna vegada per Premi Nobel d'Economia, atenció, Guillem de Casanovas, menorquí, conegut d'aquesta terra, i en Jaume Ventura. Aquests economistes es van juntar per una certa preocupació que tenien ells com a estudiosos, com a científics, de veure el deteriorament que ha hagut a Catalunya del model productiu com a conseqüència d'aquesta economia de serveis que està muntada l'economia catalana. I és important que parlem d'això perquè aquest informe és perfectament vàlid per les nostres illes. Per tant, sí que faré referència quasi tot el programa en això. El concepte de productivitat, com tu deies abans, aquest informe el toca bastant. Hem dit altres vegades aquí, però per ser senzills, productivitat del treball seria en grans trets el producte interior brut general dividit per les hores treballades per aconseguir aquest PIB. Però a un cas particular, perquè sigui més entenedor, podríem dir que si una empresa fa 10 portes, suposem, o 10 unitats de lo que sigui, i s'està 5 hores per fer aquestes 10 portes, la productivitat és de 2, 10 dividit per 5. Per a un moment determinat resulta que per fer aquestes 10 portes només s'utilitzen 4 hores. Notícia important, voldria dir que la productivitat ha augmentat a un 2,5. Això significaria que per qüestions de que els treballadors han fet cursos de formació perquè l'empresa ha posat uns recursos en el seu abast per tècniques d'organització, l'empresa és més productiva, el treballador és més productiu. Això és molt important actualment en economia i és aquí on aquests autors han posat a la llaga. L'economia catalana està perdent, igual que l'economia de les illes, està perdent a massa forçades productivitat en relació a les altres regions europees importants que ens podríem comparar i en relació a la mitjana europea. Això té una forta relació amb el que també hem parlat qualque vegada. No és important actualment ara dir que un país creix i que el PIB ha tingut un gran creixement. Tot això era bo antigament. Però el problema és que el que ha d'anar bé és el que és bo pels ciutadans, és el benestar. I aquest benestar ve donat per aquest PIB total dividit per la població. I aquí, que se diu el PIB per càpita, el producte interior brut per càpita. Aquest és el que ens interessa de veres i aquest és el que ha d'anar bé a tothom. Què ha passat aquí? Ha passat que el concepte d'immigració per tal d'atendre tota aquesta demanda de lloc de feina, d'ocupació, de molt baixa productivitat i de molt poc valor afegit, que és el que crea aquest sector bàsicament nostre, que és el sector turístic, ha fet que aquest producte interior brut hagi empitjorat cada vegada, perquè hi ha molt poc valor afegit. Clar, això preocupa perquè parlen de Catalunya, aquest sector industrial era molt important antigament i aquest sector industrial s'està deteriorant i han vist quasi a la seva desaparició.
3: Lo cierto es que ese concepto de productividad, como comentábamos antes, en algunos casos, ¿verdad?, y en algunos sectores especialmente, convendría actualizarlo, ¿no? Convendría revisarlo. Ha quedado un tanto obsoleto, podríamos decir.
16: Sí, efectivament. Hi ha sectors que s'han quedat endarrerits en el càlcul, en els mateixos càlculs, l'empresa no fa els càlculs així com toca, no s'ha d'una quantitat analítica que és determinant per veure si una empresa va bé o no, també, i convendria posar més en ment en aquest concepte de productivitat.
3: Hay recetas y hay posibles soluciones para corregir esta situación.
16: Sí, efectivament, això. Hi ha un altre concepte que apareix en aquest informe, que és el concepte de salari subvencionat, que és el que ha produït tota aquesta derivada. Uh-huh. I és que per davall un determinat nivell salarial, que els autors calculen a uns 35.000 euros, o sigui, per davall d'aquests 35.000 euros, les aportacions a la Seguretat Social, ja sigui per treballador, ja sigui per l'empresa, més els imposts directes, IRPF i IVA, no cobreixen el cost de serveis públics que el treballador i la seva família necessita. Per tant, d'aquí que s'està parlant d'aquest salari subvencionat, això no és gens interessant, convé de totes que cada vegada els ingressos fiscals per la feina siguin superiors perquè precisament puguin cobrir aquest cost. Sí que hi ha solucions perquè aquests autors també els activen. Per exemple, s'hauria de limitar el concepte d'ajudes fiscals. Què vol dir això? Que hi ha sectors, per exemple, com el sector de turisme, que té un IVA reduït. També, per exemple, l'augment de salari mínim interprofessional s'hauria de dur a un límit que fes que els salaris fossin perfectament normals per poder tenir una seguretat social i una fiscalitat correcta per aportar a tot l'estat. També gestionar la immigració en criteris de qualificació i d'augment de productivitat. El coneixement de la llengua també seria interessant a la gent que ha de venir a fer feina aquí. Unes altres receptes que també proposen és reduir la capacitat turística per davall de la seva demanda. És a dir, això significaria, dic clar i ràpid, baixar l'oferta turística, perquè ja ho hem dit moltes vegades, són molts ja, no? Sí. I també hi ha altre tipus de mesures, però que no són tan directament relacionades ja amb aquest informe, que és a lo millor baixar una mica no penalitzar tant les rendes elevades via IRPF, perquè això fa que també els sectors que podrien venir de rendes altres se retreguin de venir aquí i de, per exemple, ocupar altres llocs de feines que no estan precisament en els llocs de sector serveis. Uh-huh. Per tant, hi ha una sèrie de receptes que són complicades d'aprendre perquè hi ha molts sectors i molta gent afectada.
3: Muy bien, pues Tomeu Cantallops, aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias, como siempre, y te esperamos el mes que viene.
16: Molt bé, gracias.
3: Y a ustedes les esperamos el jueves. El jueves volveremos a abrir la ventana, como siempre, a partir de las 7:20 de la tarde. Mañana jueves, no, el viernes. Con Juan Andrés Sánchez, como siempre, al frente de la dirección técnica. Nos vemos el viernes. Nos escuchamos. Hasta luego. Adiós.
2: La Ventana de Baleares, con Chus Navarro.